Sabatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys, que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal, per criar gatimells i fer rins pels amants. Tinc el cap empaltades de pocs anys, tinc el cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap una vinya a l'hivern, quan tot es fa petit com el començament. De rabassa a rabassa, de xirmen a xirmen, de fulla a fulla passa, hem de ser molt pacient. Tinc al cap una vinya a l'hivern, tinc al cap una vinya a l'hivern.

Tinc al cap molt més coses a vos dir, però ara de moment us vull parlar de vi. Que si fa molt de temps, un vinyo un hivern, sapatges del meu lloc.